0: ajudar el seu marit. Encara que la ciutat tipa no va ser possible, però encara metge ni estrangeris ho sentiria patxís.
1: Ara diríem que és sofriment.

0: situacions per això no hi ha res.
1: Home, mira, ho hem arreglat a corrupiar, vindré tothom i a mirar qui és utilitzat a corrupiar, tant amb el sí, qui era el dia de sembla, m'ha sentit que pati, que no s'ha dit a part, que no s'ha dit un atacar, en veritat, que

0: cinc passes, 40 camps, pot que es faci amb tal estat de la i aniràs.
1: Thank you.

Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria, Sant Maria,